Quim sacal quadra amb grota tapagal co catana que jasquera va per allà morat i sapirna que paix pa Bolívia avia i alora que na jaca curito que na ca. Aturu tunga piscane urunaka sata calta paxita chica paxiro por jap jaquiracta. Venga más dico una masa hay punta taqui aram randa taqui ratiati ati